Un genuès que els falla estrada, e fa qui oltre con la spada. Staca atenta, o a cantanca, staca atenta i ja caple. Que te set el diu de tit, va fa que fin que la falsa. Falso diu, l'or l'han cupà, que tu manden excusa, a passa fus. Per pagura que el que escapa, la teia i xuda una cos. Va cantant que me sunque, piut, i si m'has de muntanya,